0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.

Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40. Éramos perfectos, fuimos inertes.

podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Está muy bien que llevar la medallita del patrón de Guadarrama de Jalón colgando del espejo retrovisor de tu coche te dé seguridad. De verdad, muy bien, ¿eh? Pero a nosotros, seguridad, lo que es seguridad, nos la da que lleves la V16 conectada en la guantera. Porque además de señalizar tu vehículo cuando estás parado en carretera, informa al resto de conductores. Recuerda, no salgas a la carretera sin la V16 conectada en la guantera. Obligatoria para tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: En verano es tiempo de soñar. Soñar con la playa, con la montaña o con volver al pueblo. Con esos momentos en los que piensas, estoy donde quiero y sobre todo, con quien quiero.
2: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Compartir una sandía de Aldi en verano es lo mejor.
4: No la comparto.
3: ¿Mi opinión?
4: No, la sandía. Esta semana la sandía rallada a 0,69 el kilo.
3: Y el melocotón amarillo a 2,39 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Barcelona, 93.9.
6: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Capravo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Evans, proveïdor tècnic oficial.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
5: Els 40.

0: Vale, 22 números 1 en la historia para Shakira. Los dos patitos, 22. Como decían aquellos, 22, 22, 22. Vale, vale. O los sacapuntas. Bueno, yo creo que no deja ya más claro el agua. Así que nada, en un momento regalamos las entradas para el Estadio Shakira. No te muevas. Vamos. Regalamos. Regalamos. Los 40.
1: Barcelona, 93.9.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP, t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
1: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. EP40.

cançó èpica, d'aquelles que se't queden gravades al cervell des de la primera escolta i que va ser un autèntic superèxit en el moment en el que va sortir l'àlbum Lux de la Rosalía, ara fa alguns mesos. També va ser número a la llista dels 40 en més d'una ocasió. Escolta ja el més nou, els 40. Obrim la tarda dels 40 amb el més nou de la Vico. Això és Tiramisú.

La seva actuació al Canet Rock va ser espectacular ara fa 7 dies i aquesta cançó és de fa 6. És el supercat de la setmana, la cançó en català més important d'aquí, de la primera i número 1 dels 40. El Gina està amb el seu mua, mua, mua i en res per aquí, Manuel Turizo, Lola Índigo, abans Aitana i Nicki Nicole amb el seu superèxit que ens porta de viatge directament fins a una illa que m'encanta, fins a Formentera. Els 40. Sergi Sánchez.

0: És una de les unions més importants d'aquest estiu del 2026, Lola Índigo, Lucho RK, junts amb el Bachatón de la L, una cançó que no para de pujar a la nostra llista, ja la tenim situada al número 5, i el que entra aquesta setmana com a candidat és Teddy Swims, això és nou.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: El vam descobrir ara fa un parell d'anys, gràcies també, entre altres coses, a la visita que va fer a Barcelona amb els 40 Music Awards, amb el seu Secret Show i amb l'actuació a la gala, que va ser espectacular. I mira, dos anys després, torna amb nova música. Mr. Know It All, el més nou de Teddy Swims.

0: És el so del merenguetón, del Capaz, d'Ali Yorgaki, i en res per aquí als 40, Juan Magani, Omar Montes o els Estopa. Per cert, els Estopa, que van obrir la gala dels 40 Music Awards d'ara fa un parell d'anys. Qui actuarà aquest 2026? Sorpresa. De moment, les entrades estan volant.
1: A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Arriben més èxits. 40. A la teva ràdio. Els 40.

0: recordes automàticament en aquell moment. Ayer la vi, la versió 2026, al costat d'Omar Montes, del gran èxit de Juan Magán, i en un moment aquí als 40 et poso a Joe, també a Bizarrap o a Lola Tuduri.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

M'encanta la cançó del Joe, és que no em canso d'escoltar-la una i una altra vegada, aquest fantàstic End of Beginning, igual que altres cançons que et punxaré de seguida aquí als 40. La Fúmiga, que passaran per aquí, també el Nil Moliner, o abans la Love You, que el 28 de juliol ens acompanyaran a Cubelles als 40 Summer Live. Ja saps que l'entrada, l'accés és absolutament lliure i gratuït. El so més nou. Els 40. I el cartell, més enllà del 28 de juliol, el 27 de juliol també estarem a Salou i és absolutament espectacular. Descobreix tots els noms als 40.cat i a les nostres

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: I com que és així, la graciosa ens agrada molt i per això en més d'una ocasió ja ha estat número de la llista dels 40. De moment es queda el 2 i veurem quantes vegades més repetirà al capdamunt de la llista dels 40 Quevedo i Elvis Crespo. Aquí els tenies abans de posar-te el més nou de la Daniela Blasco, que continua en candidatura.
2: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

dues superestrelles internacionals que han passat en concert pel nostre país i que han passat per Barcelona, una d'elles des de Puerto Rico, Bad Bunny, i l'altra des de més a prop, perquè ella és d'aquí, ella és catalana. La Rosalía, aquí la tens amb la seva última història que ha entrat a la llista dels 40. Al número 18 tens Reliquia. Okay.

0: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Aldi, que poco cuesta comprar bien. Ecoembes, el poder de la colaboración.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.

encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: han canviat les coses en una setmana. La Shakira i el Burna Boy segueixen encapçalant la llista d'èxits més important del país. El número de la llista dels 40 és per ells amb el seu Die Die. I és que abans, quan t'he dit una cançó relacionada amb el Mundial, potser algú ha pensat en Haaland i en Kaigo, però no. De moment encara no estan sonant aquí els 40 amb aquesta cançó que té una història molt i molt curiosa que t'explicava al meu TikTok fa uns dies.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Si vols saber de què es tracta, doncs busca'm a Instagram o a TikTok, Sergi Sánchez 85, i allà trobaràs el vídeo en el que et parlo d'aquesta curiositat.

0: fer la feina.
1: Els 40. Els 40. Sergi Sánchez.
0: Els etiquetes a ells, a Detallets i també a nosaltres. Els 40. Això és el més nou d'ells. Era això. Perduts

0: Les grans estrelles internacionals sempre passen per aquí, pels 40. Aquest era Manuel Turizo amb Por un pendejo no se llora, i les que arriben ara amb una gran sorpresa de cara a aquest 2026 són l'Anna Mena i la Lola Índigo, juntes amb una nova cançó que ja és el nou de la llista, Petito A.
1: El som més nou.
2: 40.
3: Els 40.

En uns dies la podràs cantar en directe a Barcelona perquè el Fercho passa per aquí amb la seva gira. I d'un que ha de passar a un altre que ja ha fet dues actuacions aquest 2026 a Barcelona i tots estem esperant el que vindrà el 2027 quan passi la seva gira amb tot absolutament exhaurit. Es tracta de la gran Olivia Rodrigo. I know.

0: amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

els èxits de la música feta a casa nostra, en català. Els 40... Els 40... Sergi Sánchez. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Funcionen siempre like a vos.

0: que vindran.
1: El do-it-yourself està bé.
2: Rutines de skincare, també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: End of the beginning, the show, donant el tret de sortida a les 6 de la tarda a través de l'antena dels 40. Ara mateix 6 i 3 minuts, agafo el testimoni al Sergi Sánchez, aquí qui et parla, el Víctor de la Torre. Estarem junts fins les 9 del vespre a través de qualsevol emissora dels 40 a Catalunya i Andorra, els 40.cat i a la nostra app.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Cançó que, si alguna vegada t'han volgut donar lliçons a la vida o fins i tot fa ràbia aquelles persones que sempre volen tenir l'última paraula o ser el set ciències sense tenir ni idea. Aquesta és la teva cançó amb una veu descomunal, com la del Teddy Swims. Es diu Mr. Know It All. See you.

Aquí està aquest Mua, Mua, Mua, la nova cançó dels germans Serrasolses, el Pau i la Júlia, la Júlia i el Pau, els Girastà. Una de les noves cançons que ens presenten i que va marcant una clara, clara evolució en la carrera musical d'una de les formacions, potser és opinió personal o potser no, que tenen el millor directe actualment del panorama a casa nostra. Ho fan genial i a més a més tenen aquell punt que enganxa, que atrapa quan comencen a cantar sobre de qualsevol escenari, sigui gran o petit. Molt bé, a més, virant una miqueta cap a la música més de ball, més ballable, aquest Mua, Mua, Mua s'ha convertit en la cançó en català més important de la setmana aquí als 40. Enrere deixem el Ginestar i atenció perquè ara mateix per aquí de seguida escoltarem l'última de Quevedo, Elvis Crespo, la nova cançó de la Vico o la Leire Martínez, entre d'altres. Així que continua als 40, posa't còmode perquè aquí, aquí precisament és on es viu el teu estiu.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Oi, tant que ho és, eh? La graciosa, una de les Illes Canàries que porta dins el cor el Quevedo i que, a més, ha pogut compartir en aquesta col·laboració amb Elvis Crespo. Aquí estava una de les més sonades en les últimes setmanes. I atenció, perquè ara arriba Les Postres, la nova cançó de la Vico.
2: Escolta ja el més nou, els 40.
1: A mi, personalment, m'encanta. Es diu Tiramisú.

Bona tarda s'està quedant avui. Sí, s'està posant molt bona tarda per menjar-se un geladet, per exemple, sí o no? Tot i que escoltant les Hanxerix i el seu Golden, potser el gelat acaba caient cap a un costat d'un altre, com a mi em la vol. Va, que no ens aturem. Seguim amb aquesta energia, aquest moviment. Després de les Hanxerix i el seu daurat, el seu Golden, continuem amb les mateixes vibes. Ara, això sí, amb dos monstres. Dos grans, dues llegendes de la música llatina que precisament avui actuen al Camp de l'Espanyol, a l'RCD Stadium. No saps qui són? Doncs potser encara pots esgarrapar alguna entrada que havien fet ampliament de l'aforament. Abans, Leire Martínez i Cabeza de Ra.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Haz la jugada maestra con nuestros precios imbatibles, como el salmón noruego por medios o enteros a 9,79 € el kilo o la costilla de cerdo origen España a 4,89 € el kilo, hasta el 13 de julio.
3: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país.
4: Más de 200.000 espectadores, 22 fechas,
3: un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Neil Moliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto.
4: Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
3: Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
4: Con el patrocinio de Afterbite, te pique lo que te pique y Repelbite, para que no te piquen. Manzana Joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida.
0: Barcelona, 93.9. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: És el número 1 dels 40. L'himne oficial d'aquest Mundial de Futbol del 2026 a càrrec de la Shakira i Barnaboy, que a més actuaran a la final el pròxim 19 de juliol. Efectivament, faran diversos shows, al principi i a la mitja part. Però és que a més hi haurà la Madonna, els BTS, també tindrem el Justin Bieber, que ha estat l'últim confirmat. Sí, sí, el Justin Bieber.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: És un home que la música li ha tornat la vida, literalment, eh? Perquè estava ja dormint als cotxes d'amics seus. S'havia quedat sense casa, ho havia perdut pràcticament tot, i el rom també, gràcies a la música, doncs ha tornat a centrar-se i ha triomfat com mai. Alex Warren, amb Fever Dream. I atenció, perquè ara, a la teva ràdio, anem a escoltar la nova proposta d'un grup que fa uns dies es passava per aquí pels 40. Ben aviat podràs veure aquesta entrevista. Són els creadors de tot un himne de festa major, com és el cas de El fin del mundo. Efectivament, parlo de Lala Love You.
1: El som és nou. Els 40.
0: Obren una nova etapa molt més amable i que ens abraça amb cançons com aquesta. Es diu La mitat de la mitat. Lala Love You.

Dona el Manuel Turizo amb el seu senzill anomenat Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. I ara, una mica més a prop, des de les Balears, arriba l'estrena als 40 de la Daniela Blasco. Això porta per títol Mentira.

0: Doncs amb aquesta onada de calor que està per venir i la que hem viscut aquesta setmana, el millor que et puc dir és que t'agafis ben fort, aferra't al ventilador, que ningú te'l robi. Aquí estaven els Banda Neon, amb Bon DJ i també els Búhos amb aquesta proposta estival per aquest 2026. I parlant de propostes, arriba el rei de l'estiu, arriba el Juan Magán amb aquesta nova visió del seu èxit. Ara s'anomena Ayer la vi amb Omar Montes. Sí, sí, la del Bailando por ahí, versió 2026.
1: La vida desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: descomptat, la teva parella, els teus amics, la teva família, la teva veïna. Tots aquests són, com diuen el Mamaduix en aquesta cançó, la millor gent del planeta, per estar sempre al teu costat i evitar que caiguis, eh? Sempre donant suport. I així sonem de seguida, amb les malaguenyes Ana Mena, Lola Índigo, col·laborant juntes. De Màlaga ens deixarem portar pel caliu del Mediterrani, que ens agrada més, amb Rels B, la seva nova cançó, o a les Canàries. De costa a costa, d'illa a illa, també passarem per la Graciosa amb Quevedo i Elvis Crespo.
1: Tots els èxits, els 40.
0: Aquestes són algunes de les que estan a punt d'arribar a partir de les 8 aquí als 40.

Les 8 del vespre, ets als 40, això es diu End of the Beginning, darrere de Joe. Molt bé, doncs sí, hem superat el punt de les 8, hora en què segurament t'estaràs posant guapa, guapo, per aquesta nit anar fent una mica el trapella, sí o no? Bé, és molt probable, o per si estàs sortint ara mateix per anar a sopar, que també podria ser, evidentment. I a més, en aquesta època que encetem, que ja tenim festes majors a tort i a dret per tota la comarca, i és interessant anar a veure què s'hi cou.

0: La Rosalía, la perla, des del seu projecte anomenat Lux, que ha donat molt que parlar, no només a Catalunya, arreu del món sencer. I atenció, perquè ens quedem al Mediterrani, i tant que sí. Deixem Sant Esteve a Sesrovires i anem fins a Palma de Mallorca. I és que arriba ara mateix el més nou de Rels B.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Ha passat realment de produir i crear cançons a l'estudi de casa seva, fins i tot potser a la seva habitació, a omplir estadis, com ha fet el Foro Sol de Mèxic. Estic parlant del Rels B, el Daniel, volant amb força amb això que es diu Quien te ve.

Màlaga al món. Les dues malaguenyes, l'Anna Mena i la Lola Índigo, unides i entrellaçant les seves carreres musicals en aquesta col·laboració que s'anomena Patí Toa. Molt d'allà, molt del sud. Sense cap mena dubte, on vull reflectir també en el títol d'aquesta història aquí als 40. Els 40, 40, tots els èxits. Arriba la màfia del gelato, el flashy ice cream i 31 fam d'Oriyakis. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo...

Això és Què en diria de Pol, als 40 en aquest dissabte vespre. I atenció, perquè estem a minuts, hores, no arriba a hores tampoc, perquè arrenqui Mejor Tarde que Nunca la gira de Romeo Santos i Prince Royce al Camp de l'Espanyol, al RCD Stadium, on de ben segur ballarem aquesta batxateta que sona ara. De fet, cap a 9:15 arriben a sobre de l'escenari Romeo Santos i Prince Royce i, lògicament, tot el públic estarà expectant per escoltar els seus grans èxits. Dos grans gegants de la música llatina junts en aquest Dardo.

0: Té un cor enorme, té una mà per escriure cançons i lletres que enamoren, que no té cap rival. Max Navarro, passant per l'antena dels 40, després d'encisar-nos amb el seu Estrelles, la més nova es diu Inigualable. A més, vam tenir la sort d'escoltar-la en directe per primera vegada als 40 Primavera Pop d'aquest passat 2026. Déu-n'hi-do. Va, anem cap a les 9 del vespre. De seguida, més èxits. I jo marxo i torno dilluns a partir de les 9 del matí aproximadament a l'últim tram de l'Anda ja per tota Catalunya i Andorra. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica.
1: Als 40... Víctor de la Torre.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.